0: més èxits pop. Els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des de...

0: que t'aniria bé, però clar...
1: Pica, pica, pica més.
0: Ets una crac, és que sóc tan fan teva.
1: Pica, pica, pica més.

0: i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.
1: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Buah, vengo con una energía, es que he venido escuchando un temazo de esos que me hacen darlo todo y es que un día normal de repente es un día muy pro. Y para Pro Days los de Citroën, consigue hasta 11.800 euros de descuento en toda la gama de vehículos comerciales y disfruta de ventajas exclusivas en turismos con hasta 8 años de garantía, solo para profesionales y solo este mes. Entra ya en citroen.es o acércate a tu concesionario más cercano. Si tú también eres pro, no lo dejes pasar.
1: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2: el 4391, serie 21.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
3: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
4: ¡Increíble!
3: ¡Pletórico!
4: ¡Kiwi!
3: ¿Eh?
4: ¡La oferta de! Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
3: Y el calabacín a 1,15 el kilo. ¡Aldi!
4: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
5: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
6: La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Renault. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: No és només un reality.
11: A què he vingut aquí?
12: A guanyar!
10: Tampoc una cursa més.
11: Para! Aquí!
10: És la travessa que posarà els nostres vips al límit.
11: Vaig al límit amb tu.
13: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics Sensiva a rodi.es. Sí, sí, Sensiva. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
15: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miki Núñez, La Pegatina, Svetlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
16: Marta!
17: Corre Letra ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
16: Marta.
17: Marta, la nova cançó de Gorra Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
18: Vols conèixer millor els artistes de referència?
19: Món 40.
18: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
19: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
18: Ens escoltem a Can 40.

0: buena la miel, ¿eh?
1: ¿Tú tomas miel? ¿Tomas miel tú?
0: A veces con leche, sí. Leche y miel, ¿eh? Para la garganta va muy bien la miel, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Miel es la pista de los 1.500 euros. En menos de 15 minutos vamos a abrir ese teléfono 900-35-40-40. Con Camilo hoy podrás ganar dinerito. Te vamos a ayudar. 1.500 euros.
1: Pues no sé si a ti también te pasa, pero yo últimamente tengo una sensación de estar segura, pero segura literalmente, porque en Línea Directa tienen un seguro para lo que me importa. El coche asegurado, la moto asegurada, Toby Max asegurados también, y lo más importante, también tienen seguro de salud. Además, si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Así que llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. De nuevo, 917-700-700 o lineadirecta.com.
2: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: El 4 de septiembre de 1977.
2: Y el número de la suerte, el...
1: 1.
2: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
3: ¡Vamos todos! Capó arriba, aguantamos un poco, llave inglesa, un, dos, retenemos, cogemos bujías, ahí estamos. ¡Muy bien!
2: Ponerse en forma siempre tiene recompensa. Haz el mantenimiento anual de tu vehículo en Citroën Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de increíbles premios. Citroën. Condiciones en citroen.es.
4: ¿Qué, qué? Este año también nos subes el precio del seguro.
5: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
8: Increíble.
7: Pletórico.
8: Kiwi.
7: ¿Eh?
8: La oferta de... Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
7: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
8: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
9: Este anuncio dura 20 segundos. Durante los próximos 18 vamos a intentar convencerte de que vengas a descubrir las ofertas increíbles de los Jeep Freedom Days. Y solo necesitamos una frase. No empiezas a pagar cuotas hasta 2027. Y ya, solo hasta el 31 de octubre. Financiando con Stellantis Finance. Entra en jeep.es.
10: Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Con Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban, un montón de playlists temáticas, podcast y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40, ya disponible para iPhone y Android.
11: Barcelona, 93.9.
12: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el trànsit.
13: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts. Tenim paciència encara per algunes afectacions que queden actives pels aiguats d'aquests dies. Hi ha tallades la C14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i que obliga a obrir desviaments senyalitzats en els dos sentits de la marxa. També està tallada la C352 de Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, recordem que a Sant Adrià de Besòs per la C31 està tallat l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara també destaquem dos accidents actius. Un a la C25, a l'altura de Santa Coloma de Farners, que en direcció Girona talla un carril de circulació, i el segon ha estat a la Ronda Litoral, a la B10, a l'Hospitalet de Llobregat, que en direcció Barcelona deixa els vehicles al voral amb un quilòmetre de lentitud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
14: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
15: No és només un reality.
16: A què hem vingut aquí?
17: A guanyar!
15: Tampoc una cursa més.
16: Para!
18: Epa, Raquel!
15: És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
19: Vaig al límit amb tu.
7: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
4: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix.
16: Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
14: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
17: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
2: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
1: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
3: Barcelona, 93.9.
4: Wow. Arriben els Wow Days Aquadis Motorsol Audi del 8 al 10 d'octubre amb condicions exclusives, descomptes de fins a 10.000 euros en vehicles d'ocasió i condicions especials en vehicles nous. No t'ho pots perdre. Vine a Aquadis Motorsol Audi del 8 al 10 d'octubre a la carretera del Prat 3, Sant Boi de Llobregat. I no deixis passar aquesta oportunitat.
5: Wow! Ets més de consola o d'ordinador, de comandament o de teclat? Siguis com siguis, vine al Saga Barcelona Game Fest, el gran saló dels videojocs. País convidat al Japó, amb Miki Higashino i Manami Matsumae. Del 9 al 11 d'octubre, a Fira Montjuïc.
6: Aquesta tardor, els teus millors moments t'esperen a Mataró Park.
7: Renova el teu armari amb les darreres tendències i converteix la teva tardor en experiències inoblidables a Mataró Park.
6: Dilluns 12, tot obert, amb la millor moda, lleure i restauració.
8: Muebles La Fábrica lo tenemos todo para tu hogar. Así de fácil. Sofás, dormitorios, salones y muebles para cada estilo. Llevamos más de 80 años haciendo realidad tus sueños con proyectos a medida, envío y montaje gratuitos. Visítanos en Rocafort

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: Déjate llevar por El alma al aire, el musical con las canciones de Alejandro Sanz. Una historia sobre elegir, arriesgar y volver a empezar. Sobre dar el paso, dejar de esperar y atreverse a vivir. El alma al aire. Ven y siéntelo. Producido por Stage Entertainment.
2: A Catalonia Ceràmic portem quasi 40 anys al mercat, sent els líders en material per a la construcció. Catalonia Ceràmic, ens trobaràs a Barcelona, entre Cerdanyola i Sant Cugat, Cornellà, Premià de Dalt, Sabadell i a catalonia ceràmica.es.

0: Papa, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW Motorrad, amb quina et quedaries?
1: I qui ha dit que n'hagi de triar només un? A Quadis Múnich pensem igual. BMW, Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Quadis Múnich. Per què triar?
2: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí.
3: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. I a uns piropos es posa vermellíssima.
2: Primer, els vas escoltar aquí.
4: Tu me fas majors...

Aquí estava The Ball. Això es diu Qui en diria. Molt bon dia. 10 del matí ara mateix. Últim tram del despertador dels 40. Andaya, per Catalunya i Andorra. Escolta'm, avui parlem de cites memorables, que queden pel record. Parlem de cites. Quina és la més surrealista o de calaix que has dit? Uau, déu-n'hi-do. O, per exemple, has tingut una cita mai en un lloc força estrambòlic? Estrambòtic, volia dir. En un cementiri, en un ascensor, tancats en un soterrani, per exemple, no ho sé. Explica'm-ho a través del nostre WhatsApp. 620 92 41 33. Avui parlem de cites, ok? D'aquelles memorables, d'aquelles que dius, uau, això la gent ho explico i no s'ho creu. Doncs nosaltres et callem, i tant que sí. Explica'ns-ho a través del 620 92 41 33. I mentre arriben els seus missatges, arriba per aquí, entre d'altres, el número 1 de la setmana. Karol G, col·laborant amb Jude Line i també amb Rusowski en aquesta història que arrasa, que s'anomena Baby Wow.

0: Aquí estava la Shakira, Dai Dai, passant per aquí. I, escolta'm, el tema del dia, t'ho deia fa un momentet, eh? Parlem de cites per al record, aquelles memorables, completament. No us imagineu, t'has tingut una cita, una situació de pel·lícula, en una primera quedada. Per exemple, vau tenir un accident o es va muntar allò, un circ que no t'ho podies imaginar. Vas fer alguna animalada grossa ben a l'inici de conèixer-te amb algú, per exemple, agafar el primer vol que vau veure i acabar, doncs, a qualsevol punta del món només per tenir una cita d'allò més llarga. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, el 620-92-41-33. 620-92-41-33.
1: Cada matí, tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre.

Aquí i ara és com s'anomena aquesta cançó. Suqui sopes amb OR. Escolta'm, avui estem parlant de cites estrambòliques, aquelles que recordes sempre, que dius, uau, quan els vaig explicar als meus amics encara no han pogut tancar la boca ni els ulls, eh? Com a plats. Escolta'm, em pots enviar la teva història a través del nostre WhatsApp, al 620 92 41 33. Per exemple, has descobert alguna cosa molt forta de l'altra persona durant la primera cita? Tenia parella, era molt més gran o molt més jove del que deia, s'havia inventat del que treballava. Això és molt típic, poca broma. Ens ho pots explicar a través del 620 92 41 33. Mentrestant, arriba per aquí la nova cançó del Camilo. Es diu El Árbol.

0: És l'àrbol, Camilo. Gràcies a ell pots guanyar cada dia l'endellà 1.500 euros, eh? Sí, sí. Gràcies a Pasta Ja, així que no t'ho perdis. Demà, a partir de 8:45, tens una nova oportunitat. I ara, a aquesta hora, arriba, doncs, com cada dimarts, la Laia Partida. Laia, bon dia.
1: Bon dia, Víctor.
0: Com estàs?
1: Perfecte, perfecte.
0: Sí?
1: Sí, i a més, en aquesta setmana, plujosa, horrible...
0: T'has mullat o no? T'has mullat.
1: No, jo no, tu sí.
0: Jo sí que m'he mullat.
1: De quina manera?
0: I molt. Ai, tot el dia amb els peus mullats, imagina't.
1: Mare meva, t'explico cosetes, no, per animar-nos una miqueta.
0: Va, sí, una cosa més feliç. Una coseta més feliç.
1: Jo tinc un titular,
0: sí.
1: I després de què titular ja parlem.
0: D'acord.
1: Començo forta, eh?
0: Comences molt forta, no sé. No sé si em fas por o no em fas por, a veure què tal.
1: Bruno Mars. I Adele es van barallar per una paraula d'una cançó.
0: Què dius?
1: A que això no ho sabies?
0: No.
1: Com que va ser fa 10 anys.
0: Fa 10 anys.
1: O sigui que ha plogut bastant, suposo que ara ja estaran bé i tenen una bona relació.
0: Home,
1: i aquestes coses.
0: Sí, no, crec que, a veure, no sé, però es van emprenyar molt, de no parlar-se directament i tal.
1: Què? Jo t'ho explico.
0: Explica-m'ho.
1: Us ho explico a tothom.
0: A veure.
1: La cosa és que Bruno Mars i Adele van fer una cançó per l'àlbum de l'Adele del 25.
0: Mm-hmm.
1: Un àlbum que, això, ha plogut bastant.
0: Ah, sí. I més a Barcelona.
1: Sí.
0: O Catalunya, millor dit.
1: I el curiós és que, sí, es van embarallar, però Bruno Mars va acabar enamorant d'aquesta cançó i fins i tot un any després de quan van fer aquesta cançó la va fer seva.
0: Ah.
1: A part del 2015, Adele estava preparant el seu disc 25 i es va juntar amb Bruno Mars, Philip Lawrence i Christopher Brody Brown per escriure una cançó. I Bruno tenia claríssim que volia fer una cançó, una gran balada de les divas dels 90, no?
0: Mm-hmm.
1: Que et permet com ensenyar tota la teva capacitat vocal i dir, uau, quina cançó de l'Adele, no?
0: Per lluir-se, eh? Una cançó
1: Exacte.
0: Per lluir-se.
1: Van començar intentant fer també una cosa més ràpida, més a tempo, i no estava funcionant la cosa entre ells dos. O sigui, la relació no anava, eh?
0: No hi havia química.
1: Si volia xipejar l'Adele i el Bruno Mars, la cosa no funcionava, no. Jo dic jo, eh?
0: No ha passat.
1: I després de 48 hores... Allà creant una cançó, intentant doncs, posar-se d'acord, va sortir el tema de All I Ask.
0: All I Ask, es deia, la cançó.
1: Sí.
0: A veure, mira, sí, All I Ask.
1: I justament va ser gràcies a uns acords del piano que va sortir això. Tal com l'has piano. És de posar-se a vinil, aquesta cançó.
0: Totalment.
1: Ho dic jo que tinc el vinil. Ah! Que sóc
0: avui
1: una dramàtica.
0: Escombrant cap a casa, molt bé.
1: Sí, literalment.
0: Així m'agrada.
1: I aquí tot és molt bonic, no?
0: És
1: la cançó
0: molt.
1: És molt bonic, el procés de composar aquesta cançó a piano, de fer-la en 48 hores, però hi ha una frase que va fer que es barallessin. La frase de Take me by the hand while we do what lovers, quedat amb lovers,
0: lovers.
1: Tu. Perquè va dir Bruno... Com que blovers, això no enganxa. No queda bé, és una paraula massa gran, no? I l'Adele li va dir, no, ha de ser lovers. I va guanyar l'Adele. No sé què va passar, però va dir...
0: Bueno, va
1: ella
0: dir...
1: que va guanyar, que es va quedar amb la raó...
0: Devia dir, o hi ha lovers o no canto.
1: No, és que literalment va ser alguna cosa així, eh? I el més divertit és que Bruno Mars després acabaria reconeixent que ella tenia raó. Va dir que lovers era una paraula molt gran i que precisament com ningú la deia en aquest context, no? Que ella ho deia com persones que s'estimaven i només com amants, no?
0: Mm-hmm.
1: I després, un any després de tota aquesta creació, de fer aquesta cançó de All I Ask, Bruno Mars va dir... Escolta, i si la faig jo a un live a la tele pública del Regne Unit?
0: De debò?
1: I si la faig jo? I precisament la va fer així com amb un to més R&B, més sol, i se la va fer seva. Després
0: de
1: la baralla i de dir no m'agradava això, va dir, escolta, doncs potser sí, no? Això que després rumia, després d'un any, i sí. Així va ser, com va fer també All I Ask, a la manera de Bruno Mars.
0: Escolta'm, hi ha alguna versió, algun moment, després d'aquest gran conflicte entre els dos, que es van trobar, van dir, cantem-la?
1: No l'han cantat mai junts, però la gent va agafar, escolta, si això està penjat del Bruno Mars en bona qualitat, i també tenim la versió mm-hmm. original de l'àlbum de l'Adele, què passa si els ajuntem? Doncs he trobat una versió a través d'internet, allà cercant una miqueta.
0: A veure.
1: Que queda molt bé, si els ajuntem.
0: Com quedaria All I Ask, cantada per l'Adele i el Bruno Mars.

0: guai, eh?
1: Em va estar molt bé, no?
0: Sí. Mira que tot va començar malament. Que fort. I hi ha molta gent que als comentaris posava... Si la cançó d'Adele ja em feia imaginar un ex que no existeix, amb el Bruno Mars ja m'he fet la fanfic al meu cap, saps?
1: Sí, no? Sí.
0: És que sembla real, eh?
1: Sembla que... Sí, sí, de debò.
0: És que per això t'ho portava, perquè m'agradaria que això, doncs, en algun moment pogués ser una col·labo, cosa que no passarà. Però...
1: No, suposo que ja no, no? Després de passar tant de temps... A veure, ens podrien sorprendre en algun moment,
0: però... De fer
1: algun
0: directe, seria guai.
1: Però seria molt guai, seria molt guai. Molt bé, doncs avui hem descobert banda sonora de... que fa servir la Laia per netejar casa seva.
0: Sí, pròximament, que encara no m'he independitzat.
1: Li queda poquet, li queda poquet. Sí, Laia, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Víctor.
1: Dimarts vinem més?
0: Molt més. I molt de marro i aquestes coses que m'agraden a mi.
1: M'encanta, m'encanta. Va, passa bon dia.
2: Aquí no hi ha mandra. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
1: És un dels artistes que ja ens ha confirmat que no es pensa perdre per res del món als 40 Music Awards aquest 2026. Manuel Turizo.

0: Que bonic és tenir algú al costat, algú com la família, que t'acompanyi sempre, eh? Saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els difícils, i que tu faries el mateix per aquesta persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo, bon dia. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Atenció, que marxem a Los Angeles. Arriba l'Adela, això es diu Ain't in L.A.

0: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
1: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
2: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
5: 400 euros, wow.
4: Sí, consulta condiciones en ing.es.
6: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor... ¡Valorado! En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
7: Y otra... ¡Valorado!
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: Aquí estava Prince Royce, Romeo Santos, plegats feien aquesta cançó junts i, a més a més, marxaven de gira, que va ser tot un èxit. S'anomena Dardos, així és com anem tancant l'anda ja d'avui. Tornarem demà, amb molt més, a partir de les 6 del matí amb el Dani Moreno, el Gallo, la Cristina Bosca i, si tu vols, a l'últim tram farem un cafetó, tu i jo. Et deixo amb l'Adrià Soler, més èxits. Demà més. I fins aleshores, sigues dolent, però només una mica.
1: Bona música.
2: Bon rotllo. Bon dia. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.

0: i busca-la també en redes socials.
1: Ets més de consola o d'ordinador, de comandament o de teclat? Siguis com siguis, vine al Saga Barcelona Game Fest, el gran saló dels videojocs. País convidat al Japó, amb Miki Higashino i Manami Matsumae. Del 9 al 11 d'octubre a Fira Montjuïc.
2: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
3: Y es que en Marvel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
2: Marvel, dulces de leche, alfajores...
3: En tus postres o como snack a cualquier hora.
2: Entra en dulcedelechemarvel.com y descúbrelo.
4: Radio Barcelona, Cadena SER presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93-344-1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
5: Vols conèixer millor els artistes de referència?
6: Rank 40.
5: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
6: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
5: Ens escoltem a Can 40.

0: Que dime dónde estás. Álvaro de Luna, artista confirmat per als 40 Music Awards Santander 2026 a Barcelona. Ja ho sabeu, el 20 de novembre al Palau Sant Jordi. Les últimes novetats dels premis ho trobes també al web a los40.com. Això és el tema avui. Què tal, com estàs? De moment avui sembla una mica més tranquil. Ja veurem com acaba el dia.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: És dimarts, és 6 d'octubre. Bon dia.

0: Aquí està Lau Gibert, una de les artistes importants del nostre panorama pop, que per cert ja torna als estudis de gravació. Ja està preparant cosetes per aquests dies. Aquesta és una d'aquelles que ens va acompanyar durant tot aquest estiu, això que es deia Amulet. Ara mateix un quart de 12 del matí. Som als 40, aquí us parla Adrià Soler, què tal, com estàs? En aquest dimarts, mira, per aquí un artista que ha batut tots els rècords de manera inesperada als Estats Units. De fet, ha batut el rècord de Mariah Carey i la cançó All I Want For Christmas. Ha passat aquesta cançó que arriba ara 24 setmanes, totes seguides, al número 1 del Billboard americà.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: Amb aires de country i una mica de rock d'aquest dels Estats Units del Sud, es presenta una de les artistes importants que està fent el seu salt ara a tot el planeta. Ella és Ella Langley i això que escoltes es diu Choosing Texas. És una de les novetats. Just when...

Aquesta hora, dos quarts de 12 del matí. Ara, aquest dimarts, de moment tranquil·lets. Veurem a veure què passa amb les tempestes de la tarda. Però mira, per aquí, per animar-vos avui, en aquest segon dia de la setmana, tinc per aquí una de les artistes que està presentant el seu nou single, l'Aitana, que ens porta el seu himne anomenat Connexió Psíquica. 40. Cert, i ja sabem una mica com sonarà també la nova música, perquè l'Aitana no s'atura. Una de les artistes que sempre està component amb ella, la Gale, ha dit que la nova era sonarà emocionant i molt diferent també.

Elvis Crespo, la coneixes molt bé, això es diu La Graciosa. Aquesta hora tot just camí de les 12 del migdia, amb una de les cançons que ha estat diverses vegades número als 40. Bueno, què tal, com estàs? De seguida arribarem a les 12 del migdia, som als 40, tots els èxits, aquí us parla Adrià Soler, aquí a aquesta hora. Dir-vos que hi ha una cosa, una celebració en marxa aquest octubre, com sempre, com és tradició, i aquesta vegada ja ho sabeu que està celebrant-se l'Octoberfest Barcelona, que té nova ubicació, amb més espai i més comoditats, però escolta, amb la mateixa essència bàvara de sempre, gastronomia típica, música en directe i molta festa. Tot això està passant de dijous a diumenge i fins a l'11 d'octubre. És a dir, fins aquest cap de setmana que s'ha...

0: que arribarien i que no li costaria gaire. Aquí està el Baby Wow, aquí està ella, Karol G, Judeline i Rusowski. Aquests tres estan liderant la llista més important dels èxits més populars al nostre país. La cançó més destacada, aquest Baby Wow, liderant del 40 l'1 Coca-Cola des del passat dissabte. Per cert, en aquesta col·laboració hi trobes també la participació, com dèiem abans, de Judeline, que també és una de les que apareix fugazment, però en un moment molt important de la pel·lícula, La Bola Negra, una de les més vistes de les últimes setmanes des que es va estrenar aquesta pel·li dels Javis.
1: Els 40. Adrià Soler.

0: Això és cançó de la setmana. Aquí estan els Catarres, el seu diumenge sense drama. Una de les meravelles, la fornada de música, sempre no fallen, els Catarres. Això és cançó de la setmana aquí.
1: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Una de les nostres favorites aquí, com sempre. És un quart d'una aquí als 40. I mira, ara preparats amb dues estrelles que tornen a col·laborar plegats. Som Maluma i Shakira. Per cert, la Shakira que ha tornat a anunciar l'última data. Ja serà el 12 d'octubre quan tanqui la seva residència a Madrid. Aquesta col·labor es diu Agua. Agua.

0: pensaro.
1: Aquí estáis, al Manuel Turizo. És una de les superestrelles que també vindrà a la gran festa de la música d'aquest país. Ja ho sabeu, Barcelona presenta el 20 de novembre la gran festa dels 40 Music Awards Santander 2026. Aviat més artistes confirmats. Ara, de moment, aquí a la ràdio us punxem una de les cançons que està presentant un treball que ja pots escoltar al complet. Una vegada més, Miley Cyrus torna a encetar una etapa molt engrescadora. Aquí està això que es diu Bass Persuade. De seguida aquí a la ràdio anirem a Formentera i també llançarem alguns

0: Això és un tema increïble de Rosalia, que per cert aquest cap de setmana estarà presentant, serà una de les presentadores del mític programa Saturday Night Live, on també la Rosalia està de tour per als Estats Units, tour promocional, que ja acaba la seva gira. També passarà per al programa del Jimmy Fallon, que tornarà a ser una de les protagonistes indiscutibles. Ja ho veieu, avui estem amb una energia increïble. M'he vingut molt amunt escoltant els temacles, per exemple, de Rosalia, ho hem donat tot. I saps aquells dies normals que de sobte es converteixen en un dia molt pro? I parlant de professionals, arribant als Pro Days de Citroën, aconsegueix fins a 11.800 euros de descompte en tota la gamma de vehicles comercials i gaudeix d'avantatges exclusius en turismes amb fins a 8 anys de garantia. Només per a professionals i només aquest mes. Entra ara a Citroën.es o apropa't al teu concessionari més proper. Si tu també ets pro, no ho deixis escapar. Els Pro Days de Citroën.
1: Yo para mi salud solo elegiría lo mejor.
2: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Del productor de Backrooms y del productor ejecutivo de Obsession. Buenas noches.

0: Federación, vino de España.
1: Si eres de los que haría 1000 horas de cola para ver a su artista favorito de cerca, esto es para ti. El 20 de noviembre, Santander's Music te lleva al Palau Sant Jordi a vivir los 40 Music Awards Santander 2026 en primera fila. Entra al Instagram o TikTok de los 40, sube una foto o vídeo siendo el más fan y participa hasta el 21 de octubre. Celebra los 60 años de los 40 pegado al escenario. Consulta las bases legales en santanderesmusic.com.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Estava pensant que podríem buscar un vol i un hotel i fer una reserva i matinar molt per aprofitar el cap de setmana i anar 3 hores abans a l'aeroport per assegurar i un cop allà entendre'ns amb els alemanys i... Llavors m'he dit, uf, quina mandra, no? Millor anem a Barcelona Gran Via.
4: Oktoberfest Barcelona. Fins a l'11 d'octubre, de dijous a diumenge, al nou recinte de Fira Barcelona Gran Via. Més espai, comoditats i la mateixa essència bàvara, gastronomia típica, música en directe. Oktoberfest Barcelona. Els 40, emissora oficial.
5: Barcelona, 93.9.
6: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
7: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
8: Alfa 5. Aquest octubre alguna cosa està passant a Barcelona. L'aventura es disfressa. Viu experiències al·lucinants. Puja a l'Everest, vol en parapent, posa't les ulleres de realitat virtual, supera reptes i molt més. Amb amics, amb família o amb qui tu vulguis. Aquest octubre deixa el sofà i prepara't per una aventura de por.
9: Alfa 5.
8: Fes possible l'impossible.
10: Ets més de vi o de formatge? A l'estació de Barcelona tens dos festivals per gaudir amb tots els sentits. Winey Fest, vins, cellers, tastos, gastronomia i música. I Cheesy Fest, el paradís pels amants del formatge i els pastissos de formatge. Dos caps de setmana i molts motius per brindar. Informa-te'n a wineyfest.es i cheesyfest.es.
11: Estava agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudian tu caso gratis.
12: En Clínica Dentium somos expertos en hacer dientes en una visita. Con tecnología TAC 3D y el equipo de la doctora Sabariego, directora de máster de cirugía e implantología. Dentium, 691-019-351. Tu sonrisa en un dia.
13: Salut!
14: Però brindes amb aigua?
13: Amb font vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de...
15: Salut!
16: Salut! Salut. Salut.
13: Font vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
17: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
18: Tradición bávara, pero con el ritmo de Barcelona. Eso es la Oktoberfest Barcelona.
19: O como decimos nosotros, la Bisan.
18: Y este año lo celebramos a lo grande en el nuevo recinto de Fira Barcelona Gran Vía. Del 24 de septiembre al 11 de octubre, de jueves a domingo.
19: Bisan amb gust de Barna. Reserva en oktoberfest-barcelona.es.
18: Los 40, emisora oficial.
5: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
20: Nada,

0: Ahir, per exemple, Anna Mena celebrava quina bogeria és aquesta que el seu single Petito continua sonant al pòdium d'honor de les històries destacades al país. Aquí estava la col·labo amb Lola Índigo. Això es deia Petito. Així us saludem. Què tal, com estàs? És la 1 i 3 minuts. Bon dia.
1: Els 40. Adrià Soler.

Quina cançó tan espectacular. Quina cançó escrita per aquests tres, per Ginestar i el Nil Moliner. Això sí, Amb qui estaràs, una de les nostres favorites, sens dubte, des que va aparèixer el segon, vam dir, això és un dels hits indiscutibles d'aquesta tardor. Es deia Amb qui estaràs. I ara per aquí una artista confirmada per al Primavera Sound. Ella és Adela.

Aquí estava una de les cançons fantàstiques del Magán i el Montes. I ara anem a posar-nos una mica sentimentals, que anem tot el dia de boli, però aquí el Camilo ve per posar una mica de pausa.

0: Els 40. Tots els èxits. Connecta amb Els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Hola, què tal, amigos? Yo soy Faith. 40.
0: Si sona Els 40, és un èxit. Els 40.

Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí. Jo estava de fastu. Primer, els vas escoltar aquí.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40, 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: La Karol G amb Judeline i Rusovski des de la primera posició durant tota la setmana de la llista més important del país, el Baby Wow, en què també obrim nova hora. Estem de dimarts. Ànims a tota la gent que esteu patint les pluges i que sembla que no paren. I aquí posarem música amb, entre d'altres, un dels confirmats als 40 Music Awards, 20 de novembre, Palau Sant Jordi. Estarà ell, el Camilo, amb el seu bon rotllo, com sempre, i amb cançons com això, que es diu El Árbol. I també passarà per aquí, en aquesta hora, el Tame Impala. Amb una de les cançons dels darrers mesos, juntament amb Jenny, aquest remix del seu Dràcula. I mira, si parlem del 20 de novembre, 40 Music Awards, també està confirmada l'Anna Mena. Que recuperarem aquesta juntament amb l'Emília, la seva carita triste, que és el que intentarem fer que no tinguis avui. Tingués la cara més somrient, alegre, i això ho aconseguirem amb èxits, amb cançons. I ara arriba una que ahir va confirmar-se que estarà al Primavera Sound del 2027 a casa nostra, Catalunya. Et parlo de l'Adela, ve des de Bratislava i ho està petant amb cançons com aquest Ein Inilei.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.

0: I és que no falla mai amb l'energia que sempre desprenen els Imagine Dragons, també amb J.A.D. I aquesta que va ser número 1, el seu Enemy. Tot el contrari de nosaltres, els 40 sempre al vostre costat, amics, tiets i coneguts. De fet, eren una de les cançons dels amics dels tiets que compartien amb la propera formació que tinc preparada. Són els Amics de les Arts, que porten 20 anys de trajectòria i no paren de fer cançons com, per exemple, aquesta. Parla de l'amor, de quan trobes aquella persona que no saps per què, però acabes adonant-te que sí, que l'estimes.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I que fins i tot et fa replantejar la teva vida i el que t'agradava o el que no. I és que, al final, segurament t'estimo. Així es diu aquest èxit que arriba. No que...

0: podria ser de nit i que fos lluna plena perquè ens estan sortint els ullals de Dràcula. Tame Impala amb aquest remix d'en Jenny, aquesta cançó que també ha ressat en aquest 2026 i que està a la posició 14 de la llista dels 40. I va, que estem a 5 minuts de que siguin 4:45 d'aquesta tarda, d'aquest dimarts. I ara arriba un artista que està confirmat als 40 Music Awards. Ja en portem uns quants confirmats amb el Ryan Castro, amb l'Álvaro de Luna, amb l'Anna Mena, que va ser la primera. Hi ha molts més que tens al nostre Instagram, que és @els40, i encara molts que queden per anunciar. Aquest també ho està des de fa ja uns dies, el Camilo, que portarà el seu bon rotllo, la seva alegria i cançons com això que es diu El Árbol.
1: El som més nou. 40.

0: I no, per un pendejo, per una pendeja, per una persona que no val la pena, no se llora. Així ho diu el Manuel Turizo, també a puntilla, també, com a nom de la cançó, Salut, mi reina. Doncs salut en aquest dimarts, 3 minuts que passen de 4:45, i el Manuel Turizo, que també està confirmat el proper 20 de novembre al Palau Sant Jordi, que acollirem els 40 Music Awards a casa nostra, a Barcelona. Així que també tenim moltes ganes de veure-us les cares. Això sí, totes les entrades venudes, però estigues molt atent, tant a l'antena dels 40 com a les nostres xarxes i al nostre web, perquè igual els propers dies hi ha alguna sorpreseta. Aquí ho deixo. I ara canviem d'estil musical, del Manuel Turizo a un que és dels més escoltats a tot el món.
1: La primera i número 1. Els 40.
0: I és que és el Justin Bieber. Porta molts anys fent èxits i mira que encara és relativament jove. Aquesta és de les meves preferides. El seu What Do You Mean va ser número 1 de la llista dels 40 i em ve molt de gust recuperar-la ara.

0: aquesta va ser segurament la primera cançó que va explotar tot el món del Teddy Swims. El Lose Control, que ens va perdre el control camí de les 5 de la tarda. 9 minutets i arribarem aquí. I també amb ganes de veure-la en directe a Catalunya, que l'única actuació que va fer va ser la Setmana de la Música de fa 2 anys, als 40 Music Awards, que va fer un show molt exclusiu al Molino de Barcelona i que, a més, va aparèixer, i això sempre ho explico, vestit íntegrament, pantalons i mitxetes, també, del Barça. Va ser brutal. I ara canviem d'estil musical, que baixem revolucions amb aquesta que recuperem de Snow Patrol.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: És el seu Chasing Cars, que també va ser número 1 de la llista dels 40, i també esperen per aquí l'Anna Mena, la Chanel o l'Ariana Grande.

0: I estan de moda perquè són dos de les més grans de la música actual pop. Lana Mena, Lola Índigo i, de fet, la de Màlaga, Lana Mena, que està confirmada als 40 Music Awards el proper 20 de novembre. Petit Ova, per començar, nova hora en aquesta tarda. Estem de dimarts. Dimarts també passat per aigua, bona part de Catalunya, per tant, també molta precaució, com us estic dient durant aquests dies, des dels 40, sempre al vostre costat pel que necessiteu. I en aquesta nova hora, preparada per aquí també, l'Ariana Grande des de la segona posició de la llista. La setmana passada la trobaves a la primera amb el seu Hate That I Made You Love Me. Te la tinc preparada i en res la fem sonar ben fort. I aquesta és per cantar-la ben fort, gairebé cridant. L'Aitana des del seu quart azul amb el seu Conexió Psíquica, que va entrar el dissabte a la llista dels 40, directament a la posició 30. I també aquests dies estem acomiadant, de forma temporal, la gira d'un artista que m'encanta. El Leiva, que quan acaba la gira, el que explica en el seu documental és que supera de les cordes vocals i està una etapa sense cantar. Tant de bo torni el més aviat possible, també, amb noves cançons i una nova gira que també passi per Catalunya. I moltes més, com la Chanel i l'Abraham Mateo, com també els Tiets, o com ara, una cançó candidata a entrar el dissabte a la llista.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Ella és la Ella Langley, i això s'anomena Choosing Texas. 3 minuts que passen de les 5 de la tarda. Jo sóc l'Uri Mora, i qualsevol cosa saps que pots connectar amb nosaltres al nostre TikTok, Instagram, on vulguis, @els40, o també, si vols, a través de @uri-mora. Vinga, que no mosseguem.

0: dels meus artistes preferits, el Leiva, ex també de fa una pila d'anys, ex cantant de Pereza i també des de fa una pila d'anys també en solitari i fent gires que acaba fins al límit. De fet, ell mateix explica en un documental, molt interessant per cert, que quan acaba la gira s'acaba sense pràcticament veu i que s'ha d'operar de les cordes vocals per poder tornar a fer la següent. De fet, es diu Hasta que me quede sin voz, el documental, que val molt la pena, com t'he dit. És el seu Terriblemente Cruel, que sonava per aquí, i ara ens anem a la muntanya. Ens anem a Mallorca, podríem dir, perquè allà és la nova edició de La Travessa, i entre els concursants, no faré cap mena d'espoiler, hi han dos amics que porten anys també patant-ho a casa nostra.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: L'Oriol de Ramon i el Xavier Coca, ells són els tiets, i ara arriben amb el seu Era Això, un quart de sis.

0: Ayer la vi bailando por ahí. Mira, aquesta cançó que inicialment es deia Bailando por ahí, però amb la reversió d'aquest 2026 l'han portat com el Ayer la vi del Juan Magán amb l'Omar Montes. Aquí seguim, 7 minuts perquè siguin 6:15 i et preparo per aquí els Panic at the Disco amb el seu High Hopes, també la Rosalía amb la seva Perla. O va, amb una altra que també està arrasant amb el seu Quart Azul, que va estar ara fa cosa d'un mes, una mica més, de fet, en concert a Barcelona, fent 4 dates al Palau Sant Jordi amb cançons com aquesta Connexió Psíquica. Ja saps de què et parlo?
1: El som és nou. Els 40.
0: L'Aitana, que a més des del dissabte va entrar a la llista dels 40 amb aquest Connexió Psíquica. Va, posa volum, que seguim gaudint en aquesta tarda, en aquest dimarts, en aquest 6è dia del mes d'octubre.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a

0: sembla mentida que d'aquí un mes farà un any de la publicació del Lux, de la Rosalía. Com passa el temps. La Sepa Perla, una d'aquestes que es canta més fort en els seus directes, que també va estar fent quatre dates al Palau Sant Jordi ara fa alguns mesos. I ara que estem a 3 minuts que passen de 5:45, et preparo entre d'altres el Reels B amb el seu Quien TV, també el De Paul amb el seu Te Confieso, o marxarem cap a la Graciosa amb el Quevedo i l'Elvis Crespo. Però abans, com estic aquí a la ràdio des de l'estudi dels 40, et podria dir hola des de l'altre costat.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.
0: I potser has enganxat la referència que arriba l'Adele amb el seu Hello. Aquesta cançó que recuperem i que, òbviament, va ser número de la llista. Hello.

0: Échate pa'cá.
1: Échate pa'cá. L'Elvis Crespo acompanyant al Quevedo des de La Graciosa. I com m'agrada aquest soroll d'onades, i a més ara que ja s'ha acabat l'estiu de forma oficial. Jo m'acomiado de vosaltres en aquesta tarda, en aquest dimarts, desitjant que vagi molt bé aquesta tarda. Òbviament, prudència amb els aiguats que poden caure a bona part de Catalunya. Qualsevol cosa, aquí estem al vostre costat, @els40 o @uri_mora. Us deixo amb el Karin Herrero, que vagi molt bé, i fins demà a les 4 de la tarda.
2: Els 40. Uri Mora.
1: Però va, abans de marxar, una que sí que t'agradarà. Aquesta que recuperem de la Kelly Clarkson, el seu Stronger, What Doesn't Kill You. Ara sí, adéu-siau i bona tarda.

0: però...
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí. Jo estava de pasto. Que toqui, toqui, pasto. Que toqui, toqui, pasto. Que toqui, toqui, pasto. Que toqui, toqui. Primer, els vas escoltar aquí.

0: els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
1: On t'has ficat aquesta nit?